0: representa un percentatge de la riquesa important, no deixa de créixer en llocs de treball que se van creant, i això és una prova de la fortalesa dins de l'economia i el pes específic que té el sector en l'economia de la ciutat i de la comarca. Prova d'això és que som capaços d'organitzar la iniciativa privada i l'Ajuntament de Gandia, una Fira del Motor, que ho ha dit la regidora, és de les més importants d'Espanya i la segona més important de la Comunitat Valenciana. I això és prova de la fortalesa del sector, del creixement progressiu que està tenint en Gandia, de la creació de llocs de treball directes, però sobretot també indirectes, en forma d'oficis i de negocis que complementàriament a les empreses concessionàries continuen treballant per la fortalesa del sector i, en definitiva, de la capacitat que tenim d'organitzar una fira que supera els 1.000 vehicles, els 20.000 metres quadrats i que no deixa de créixer en ambició, en capacitat i en logística d'organització.
1: I que important també, ho comentàvem amb la regidora, que el sector, en este cas els concessionaris, aposten per esta fira, però aposten en el sentit no només exposant els seus productes, sinó fent esforços per a que la fira siga atractiva i un pol d'atracció.
0: És una fira molt important per a ells, és un esforç important també preparar-la, logístic, humà, però mereix la pena perquè moltes de les ventes i de les transaccions de l'any es tanquen o es fan este cap de setmana en la Fira del Motor. I aquest percentatge de ventes se reclama ja i se busca perquè són molts els visitants, sobretot de fora de Gandia, que acudixen a la nostra ciutat, a la capital de la Safor, per a poder tancar la transacció o fer la compra del seu vehicle. I, a més, prova d'això és que l'esforç també és doble. És en correspondència a l'esforç i a la tasca de la iniciativa privada. N'hi ha un ajuntament, com l'Ajuntament de Gandia, que és capaç de correspondre i de ajudar-los a organitzar amb totes les nostres capacitats una fira que, en importància logística, pues ja veieu com ocupa en volum i en espai la ciutat i com requereix que estiga tot en ordre per a que se puga celebrar bé. I, a més, jo vull destacar que som una ciutat que, gràcies a haver fet els esforços econòmics pagant el deute de l'Ajuntament, se'ns ha permitit el que no se mos permetia, que és bonificar impostos a la venda de vehicles. O sigui, que el que vinga a Gandia a comprar un vehicle i el matricule així, l'Ajuntament de Gandia li bonificarà els impostos, sobretot si el vehicle és elèctric.
1: Com passa en Falles, en Setmana Santa, en la Fira, hi ha, evidentment, uns anys col·laterals, per dir-ho d'alguna manera, per a la convivència de la ciutat, però val la pena.
0: Sí, la convivència sempre s'ha de garantir. L'Ajuntament de Gandia tenim aquesta obligació i, a més, estem convençuts de garantir-la i de saber fer-ho, perquè ja són molts anys de fires. La regidoria d'Empresa i d'Economia i de Comerç fa un esforç molt important de diàleg amb tots els agents implicats, perquè tot és compatible. Des de luego que n'hi hagi una Fira del Motor, és bo per al comerç de Gandia, és bo per a l'hostaleria de la nostra ciutat, en ventes, en repercussió, en visitants, i aquest efecte complementari que és multiplicador suposa esdevenir una invasió de la via pública, però crec que aquesta ocupació de l'espai públic que se fa des de la fira mereix la pena perquè genera oportunitats i multiplica la capacitat d'atracció i de riquesa cap a altres sectors de l'economia.
1: José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltes gràcies i molta sort.
0: Gràcies a vosaltres i que tot el món vinga este cap de setmana a la nostra Fira del Motor.
1: Bueno, Dani, pues estas son las paraules sí que hem pogut escoltar amb l'alcalde José Manuel Prieto, amb la regidora Elena Monjo. Al llarg del programa, si em permets, pues aniré demanant pas, vaig a pegar-me una volteta per ahí, sí, a veure si trobe alguna oportunitat que valga la pena.
2: Perfecte, Xavi, gràcies. Ja vas demanamos que os dius pas, segons vaig... Tenim més coses, no?, que contar-nos des de la Fira del Motor de Gandia. És la portada d'esta jornada. Esperem que l'horatge tingui en compte esta situació importantíssima a la ciutat ducal. Més coses que avui atrauen la nostra atenció.
3: La situació és de crisi absoluta. L'educació valenciana, i especialment la de Gandia, està en una situació molt, molt dura. I nosaltres, com a mestres i professors, no podem treballar en aquestes condicions. De cap manera. Estem saturats.
2: Bueno, són molts els centres escolars que es concentren en el seu col·le de manera prèvia a la vaga educativa indefinida que, recorden, arrencarà dilluns pròxim. L'àudio que hem escoltat ens arriba des del col·le Botànic Avenides de Gandia, però, com dic, serveix com a exemple de la indignació de tots els centres i les seues comunitats educatives que així avui han seguit calfant motors de cara a aquesta vaga indefinida. Hi ha més qüestions, Anna Llopis. Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: Amb permís de la Fira del Motor, que s'emporta pràcticament tota la portada. Però avui també parlem d'altres percentatges, xifres, que a nivell poblacional.
4: Així és, acabem de conèixer que el 26% de la població de la Safor està en risc de pobresa o exclusió social. Són dades que s'han publicat en el portal estadístic de la Generalitat Valenciana i és el conegut com AROPE. És un

0: INDES, que es Estrau, tenint en compte els ingressos i la distribució dels ingressos. Este, com diguem, se situa en Safor en el 26,3%, en concret un 22% dels veïns de la comarca viuen amb uns ingressos per davall del llindar del risc de pobresa i un 15% pateix una manca de material. En el 5,7% dels casos, la manca de material és severa. I altra dada, la renda mitjana per unitat de consum se situa a la Safor en els 9.984 euros. Les dades de la Safor estan per damunt, un poc per damunt de la mitjana de la comunitat, en el que, en la qual la ROPE és del 25,8%, però per davall de les comarques amb un major risc de pobresa, que són la Vega Baixa, la Marina Alta i la Marina Baixa. Hi ha un menys risc de pobresa n'hi ha, és la Vall d'Albaida, l'Alt Millars i Esports.
1: Perfecte, és un dels assumptes, n'hi ha més. Anirem parlant d'alguns d'ells i, bueno, recordar que a les 12 de 7, pues, hora 14 informatius amb l'actualitat comarcal, però que ens veiem abans en agenda i també, que és divendres. Gràcies.
0: I donen les gràcies.
1: Escoltem, a veure qui dona les gràcies a aquí. Gràcies, Anna, fins ara. Temps per a la previsió de l'horatge per a tot el cap de setmana. Anem a veure. I hem de dir que el cel seguirà ennuvolat tot el dia d'avui i es preveu que la pluja puga tornar esta nit i la probabilitat d'aquestes precipitacions es manté durant tot el matí de demà dissabte. Segons avance, anirà millorant l'horatge i podrem veure el cel ras a partir de mitja vesprada de demà. Diumenge, algun núvol sense més, és a dir, que anirà progressivament millorant la situació. La temperatura mínima més baixa esta nit en la comarca sol ser en la Droba, en Barx, 8 graus esta nit. 8,1 en el Pla de la Llacuna en Villalonga, en la zona de Parpalló, Borrell, en el terme pertanyent a Gandia, han tingut una mínima esta nit de 9,4 graus. La més alta, la mínima més alta, en Gandia i en Oliva, 13,6 graus. En Tavernes de la Valldigna s'han quedat en els 13,1 de mínima. Per contra, ja veiem les màximes. Avui no passaran dels 20... el valor generalitzat serà 21 graus, encara que en Tavernes, la zona de Tavernes de la Valldigna, poden arribar avui als 23 graus de màxima. Aquestes màximes demà baixaran un grau o es mantindran els valors semblants als d'avui, però diumenge, pujada considerable de les màximes, 26 graus serà la màxima en la pràctica totalitat de municipis, un o més 27 poden tindre en la zona de la Valldigna. Vent de l'est, aquesta vesprada girarà al sud-oest i ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 92% i el termòmetre marca 18 amb un graus.

0: Descubre la nueva gama MG, ahora con descuentos de hasta 11.000 euros. Sí, hasta 11.000 euros. Y disfruta de 7 años de garantía. Pero date prisa, la oferta termina el 15 de mayo. Ven a MG Marcos Automoción en Xàtiva y Gandía. No te quedes sin el tuyo.
1: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
2: Descubre la nueva colección de gafas Múnich en los más de 110 centros de Universitaria.
1: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
2: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
3: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
4: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
5: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
6: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsan Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos: Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
7: Kia, movement that inspires.
8: Llega el evento del año, la Fira del Motor de Gandía. Y en Moy Motor tenemos 14 marcas, más de 40 profesionales dedicados a ti y más de 100 coches con unas condiciones únicas. Este 8, 9 y 10 de mayo ven a descubrir todas las mejores ofertas de todo el año en la Fira del Motor de Gandía. Ven donde siempre, a la Plaza del Prado, a Moy Motor. Tu nuevo coche te espera en Moy Motor.
9: Adelántate a la Feria del Motor de Gandía con Hyundai Auto Almenar. Ven antes del 7 de mayo a nuestro concesionario y aprovecha la garantía de mejor precio. Y si después lo ves más barato en nuestro stand de la feria, te abonamos la diferencia. ¿Por qué esperar a las aglomeraciones de la feria? Compra ahora con unas condiciones inmejorables. Porque las mejores ofertas no se esperan, se aprovechan. Hyundai Auto Almenar, Gran Vía Castel de Bairén 5, Gandía.
10: Les 12 i 35 minuts. Rotova ens dona a conèixer històries no escrites amb un documental que s'estrena demà en el cine de la localitat de Rotova a les 5 de la vesprada en el marc de la Setmana de la Gent Gran. Ens ha semblat un treball tan interessant que la nostra companya Marta Ferrer se n'ha anat fins a Rotova per a conèixer un poc més i ens ho conta en directe. Marta, bona vesprada.
11: Pues sí, Dani, bona vesprada. Me n'he vingut així a Ròtova perquè, com tu estaves comentant, el dissabte es projectarà el documental Històries no escrites, dirigit per Joan Montaner, i precisament jo volia conèixer una d'aixes històries que apareixen al documental. Per això estic amb Feli Balbastre. Bona vesprada.
12: Bona vesprada.
11: Feli és una veïna d'ací de tota la vida, no?
12: Sí. Tota la vida, sí, sí, sí, sí.
11: Conta'm vostè a on es va criar, perquè estava contant-me...
12: Sí, jo em vaig criar en el convent de Sant Jeroni. Uh-huh. I bueno, hasta allà, que em vaig casar. Quan em vaig casar vaig vindre al poble i així tinc la meva vida i la meva família i els meus fills i tot.
11: I Feli, tornant un poc al documental, com li va arribar a vostè la proposta de participar?
12: Bueno, pues a algun de l'Ajuntament, un consellal, em va dir, mira, i Joan, i em va dir, tu també entraries en un poquet del tema de que anem a gravar, doncs pues bueno, si puc ajudar en algo.
11: Estava dient-me que li agrada aportar en la cultura, no?
12: Sí, apoyar la cultura, sí, sí. En lo que siga del poble i puga jo dir, xica, mira, doncs pues vale, que sí, que sí. Uh-huh. Sí, perquè és molt important, no? La cultura del poble i els costums i, bueno...
11: I recordar com era abans el poble, no? Que imagina que vostè tindrà moltes anècdotes i coses per a contar.
12: Bueno, el poble, pues, entonces es vivia d'una manera, ara es viu d'una altra, manté prou l'estètica de lo que era el poble, s'ha millorat, claro, normal, no sé, és...
11: Anem a fer un avanç del que vostè va... bueno, del que la gent podrà veure al documental, no? Que és que vostè mostra unes fotografies. Imagina que eren fotografies, van vindre així a gravar, estava contant-me, sí, no? Com, sí. Com va ser aquest dia?
12: Aquest dia, doncs bé, mira, així, precisament en el mateix lloc, em van gravar, em van preguntar més o menys el que estàs preguntant-me i després em vaig ensenyar unes fotografies antigues del cementeri. El tema del cementeri és com era el cementeri i després ja com és ara l'anar i tot. El cementeri és el mateix, però de fa molts anys.
11: Però ha canviat molt el poble des d'aleshores. Estàvem parlant en el documental, pues diuen que l'agricultura, el palau, els casaments, com era tot això abans?
12: Bueno, això era molt, molt diferent ara. Uh-huh. Els casaments eren molt solemnes, molt la iglesia, molt tal, molt tal. Ara, pues, la gent ha canviat la mentalitat, pues, ho fa d'una altra forma, pues, tot és respectable, no? Uh-huh. Cada temps porta lo seu.
11: I vostè creu que a través del documental es poden conèixer, a través de les històries de vida de tota la gent que ha participat, es pot conèixer com era el poble antes?
12: Jo crec que sí, que si parlen gent com jo, més majors, pues alguna cosa contaran de antes, de com es vivia i com la gent, el comportament entre si de la gent. Sí, claro que sí.
11: I Feli, és important, no?, que la gent major participe d'aquestes coses per a que la gent jove i les noves generacions puguen conèixer la història dels seus avantpassats, no?
12: Supos que sí. Uh-huh. Claro, això són les nostres arrels. Uh-huh. Això són les tradicions que tenia, les que hem arribat ara a tindre, que és completament diferent. Uh-huh. Jo tinc un xicotet museu de coses etnològiques i veus pues, utensilis, coses que gastaven i dius, bueno, com vivia aquella gent que gràcies a ells hem arribat on estem, no? Mm-hmm. És veritat, i tenir que valorar l'antes en l'ara.
11: I s'imaginava vostè participar en un documental?
12: Pues no, documental no. Bueno, a nivell de que em pregunten això i a mostrar alguna cosa, sí, però un documental... Encara que quasi no ho vaig així, no vull donar-li més protagonisme ni pensar-ho.
11: I això que a vostè no li agrada molt la càmera, no?, pel que estava comentant.
12: No. Jo no vull que arrimi l'ombro i ajudi en el que puc, però senzillament i no vull protagonisme en ningú moment.
11: I creu que este documental, bueno, podrà arribar a molta gent i convidaria la gent a que vinga el dissabte a veure-lo?
12: Pues sí, això és cultura. Jo crec que sí, clar que sí, per què no?
11: Perquè, clar, vostè és veïna d'ací de Ròtova de tota la vida. Estem ara mateix, per a la gent que ens està escoltant i que no ens està veient, al pati de sa casa.
12: Sí, pues el pati de ma casa és una casa de poble, que és el que m'agrada a mi. El que té la sort de tindre-la, pues, si no pot ser, pues ja busquen una vivienda quan siga. Però si és una casa de poble, per això estem vivint en el poble.
11: I tindria alguna anècdota del poble per a contar-me, o de la seva vida, o no ho sé?
12: No sé, de moment no sé què dir-te.
11: No saps què dir-me?
12: No, perquè són tantes coses i és tan poquet, pues no sé.
11: Bueno, un poc de la seva vida, no sé si vostè ha treballat o...
12: Bueno, no, jo de treballar, pues no he treballat perquè ningú n'ha presa ni res. Ama de casa, tranquil·leta.
11: Que és molt de treball, això.
12: Bueno, això és...
11: Pues Feli, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de sa casa. Jo, la veritat que ha sigut un plaer conèixer-la i convidem a tots a que el dissabte a les 5 de la vesprada vinguin a Ròtova, no?
12: Que sí, que vinguin, que veuran coses boniques del poble que no es coneixen.
11: Vostè ja sap alguna cosa de com és el documental o sap sols el que vostè ha fet?
12: No, ni l'ha vist, ni sé res.
11: Una sorpresa total.
12: Sorpresa, jo dic, a mi els dies més se fan llargs, esperant el moment, que bueno, pareix que
13: fantàstic.
12: La cosa està guapeta.
11: Pues una sorpresa serà per a tots. Així que jo així em quede a Ròtova, a casa Feli.
13: Sí.
11: I ja està. Moltes gràcies, Dani.
13: Bueno, gràcies a tu, Marta. Fantàstica xerraeta. Quantes històries no escrites que podem descobrir, com diem, demà es presenta en el cine de Ròtova a les 5 de la vesprada. Històries no escrites. Bueno, a les 12:42, crec que sí, me diuen els companys que ens podem anar de nou a la Fira del Motor de Gandia perquè Xavi Blasco té més coses per contar-nos. Xavi, endavant.
14: Hola de nou, Dani. Pues sí, continué pegant voltetes i m'he parat en el passeig de les Germanies. Así, en este espai estan exposats els vehicles de la marca o el concessionari Alcodar Motors, en este cas amb Opel i Citroën. Estem amb la responsable de vendes, Marc Castro. Hola, bon dia.
15: Bon dia.
14: Què és el que porteu per a la fira enguany?
15: Pues portem lo millor que tenim, el millor preu que tenim i anem a per totes.
14: Molt optimista te veig i també molt orgullosa de tota aquesta exposició. Quants metres més o menys teniu per ací? Perquè veig que ocupeu bona part del passeig ací en este tram en el que ens trobem ara mateix, just on planta la falla el carrer Major i passeig.
15: Mira, sí, tenim, la veritat és que nosaltres tenim les dues exposicions, estarem parlant de uns 100 metres a la llarga, perquè al final tenim doble fila, con lo qual un poquet més.
14: I bueno, i què coses se recomanes per als que estiguen escoltant-nos o veient-nos per la tele ara mateix que per a que vinguin a visitar-vos?
15: Bé, jo trobo que tenim, sobretot, el que tinc aquí darrere, que és un SUV en un tamany ja molt considerable, que trobo que està al millor preu del mercat i en unes qualitats extraordinàries. I trobo que és el cotxe estrella d'enguany.
14: Estic mirant com està la fira, com està Gandia, i mirant els resultats d'edicions anteriors, és un èxit segur esta fira, no?
15: Sí, esperem que sí, a veure si el temps ens respeta un poquet, però bueno, sempre és veritat que per a nosaltres és un plaer estar aquí, les fires ens donen bon resultat, tenia bon ambient, ens ho passem bé, i al final pues, també és la presència d'estar aquí en el poble, en Gandia, de veure tot el món, sempre és un luxe.
14: Per al Codar Motors, què significa esta fira?
15: Per al Codar Motors significa l'arranc definitiu de la temporada, perquè és veritat que els mesos d'hivern tots sabem que les nostres zones són un poc més complicats, i en maig pues, ja comencem en moltíssima força, la Fira de Gandia ens dona moltíssima força, perquè ja no és només el que veguem aquí, sinó el que després ens porta al concessionari, i per a nosaltres és arrencar en uns números espectaculars.
14: Marc Castro, moltes gràcies i molta sort.
15: Gràcies a vosaltres.
14: Un dels avantatges d'esta fira, Dani, és que només moguem un poquet, passe d'una marca a una altra. Estava on plantava la falla, al carrer Major i passeig, i me'n vinc per el carrer Valier i així estan exposats els vehicles de Hyundai Auto Almenar. Estic amb el gerent d'esta marca de Hyundai Auto Almenar, Toni Estruc. Hola, bon dia.
16: Hola, bon dia, què tal?
14: Què és el que heu portat així a esta fira?
16: Pues bueno, nosaltres hem dut de tot, des de vehicles elèctrics, la gamma de vehicles elèctrics, vehicles small, vehicles menudets, familiars, de tot.
14: Quants vehicles, més o menys, teniu exposats així?
16: Hem dut sobre una vintena de vehicles. I tot mesclat, des d'híbrids, híbrids enxufables, elèctrics, gasolina, tot, tota la gamma de Hyundai la tenim exposada.
14: Alguna oferta d'estes que dius no cal deixar escapar perquè se tanca molt de negoci en esta fira i avisem avui que és el primer dia per a qui estigui interessat en buscar un Hyundai?
16: Pues això és, mira, si de fet fa escassos minuts que hem obert la fira, ja tenim dos ventes, justament un elèctric, un Easter, que és jo crec que serà el rei de la fira, és un cotxe que es ven molt bé, un cotxe menudet elèctric, i un i30, un cotxe pues, més o menys mitjanet i s'han venut, o sigui que ja el dic, hi ha ofertes molt bones i el que primer ha vingut i les ha vist s'ha tirat a per elles.
14: Com és esta fira per a la vostra marca?
16: Home, és primordial, no per a la nostra marca, sinó per a totes les marques. Esta fira meneja molt de volumen, ve molta gent de les comarques del voltant, no només de Gandia, i esperem que l'horatge es permetisca, que vagi la gent i que puguem fer moltes ventes.
14: I quin és el dia més fort de venda?
16: Pues entre avui i demà. Avui al principi és que ja volen comprar, venen ja, i demà més o menys és el que serà fort. Dissabte matí, dissabte vespre ja es comença a prendre una fluixeta i el diumenge matí ja comença a fluixar-se més. Però avui és el dia fort, avui és el dia fort.
14: Bueno, Toni Estruc, moltes gràcies i molta sort.
16: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
14: Me queda encara molt per recórrer, Dani. O sigui, que si me dones un poquet de temps, continue caminant, ve per el passeig o per el carrer Valier o per on siga, per anar a buscar altres marques i parlar amb altres protagonistes d'esta Fira del Motor de Gandia.
13: Perfecte. Així ho fem. Uns consells publicitaris i respostes de qui corresponda.

0: Hola de nou, la 1:07. Ja sabem que recuperem el nostre temps d'avui per avui, Gandia, perquè fins a les 2 de la vesprada tenim bona cosa d'assumptes que compartir amb tots vostès. Abans d'entrar en matèria, perquè ja sabeu, ja sabem que hem de tornar el que ens dona de sí esta segona part del programa a la Fira del Motor de Gandia, perquè allí pegam voltetes. Continua el nostre company Xavi Blasco per a parlar amb concessionaris i conèixer quines són les ofertes que podem trobar. Però ja saben, ja fent el carrer, els carrers del centre de Gandia durant tot este cap de setmana, si poden, perquè, i si ho permet l'horatge, perquè val la pena. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Mentre anem a veure si el moment que Xavi Blasco ens demane pas, connectem en directe amb algun punt de la Fira del Motor, però mentrestant parlem de qüestions i una d'elles es du a parlar d'una campanya de recollida de fons per part de la Societat Excursionista de la Safforana.
1: Així és, que han començat una campanya de recollida de fons per a donar suport a un ambiciós projecte que realitzen des de 2024. Es tracta de l'equipament de noves vies d'escalada, així com especialment el reequipament en vies existents, com és el cas de la zona de la Serra de la Falconera, de Marxuquera. De manera altruista i en aportació de mitjans personals, s'han emprès ja un total de 120 equipaments i reequipaments en forma de vies d'escalada o itineraris i que equipats. No obstant això, asseguren des de l'associació que encara queda molt per fer i per això han començat una campanya de recollida de fons a través de la modalitat del micromecenatge d'aportació de fons online. Tenen les ja en la notícia de la nostra web en radiogandia.net. Escoltem a Xavi Cervera, portaveu de la Societat Excursionista de la Safor.
2: Els treballs que estem portant a temps des del 2024, quan va començar la Societat Excursionista, per equipar i reequipar diferents sectors de la Serra Falconera, en Marxuquera. Els sectors que estan més deteriorats o obrir vies noves. Això és un poc l'objectiu de la campanya. Fins ara, tots els treballs que hem fet s'han finançat en fons aportats pels socis i sòcies de la Societat Excursionista que ho han fet. I sí que és veritat que funciona un poc com a cert destí turístic d'escalada, especialment els mesos diversos.
0: I avui, com estem parlant, Anna, de la Fira del Motor de Gandia, i al respecte s'ha fet una valoració des del Partit Popular?
1: Així és, que valoren positivament esta iniciativa i recorden que va sorgir durant l'etapa d'Arturo Terró com a alcalde. Escoltem a Víctor Soler, portaveu del Partit Popular.
3: 13 anys d'èxits, 13 anys de Fira del Motor Gandia, una iniciativa impulsada per un govern valent, per el govern del Partit Popular, amb l'oposició, en este cas del Partit Socialista de Prieto i de Compromís, que van rebutjar ixa Fira del Motor.
1: Més coses.
0: Premi per a qui la va iniciar i premi per a qui l'ha continuat. Entre
1: clar
0: tots
1: sí.
0: fem la festa.
1: Un èxit.
0: Més coses, i també ens arriba un tema sobre inversió, des de Piles.
1: Des de Piles, que invertirà 6.000 euros abans de que acabi la present legislatura, per posar en marxa la denominada Plaça dels Esdeveniments. Uh-huh. Es tracta d'una actuació que se desenvoluparà gràcies a fons provincials de la Diputació de València, mitjançant el Pla Obert d'Inversions, i que permetrà que s'habilite un nou espai per al gaudi de la ciutadania en el centre de la població, molt proper del col·legi del José Pedrós i de la Casa Consistorial. Esta nova àrea urbana tindrà una plaça que podrà acollir totes les activitats lúdiques que se programen en la població. Disposarà de vestuaris per als artistes que precisen d'aquest tipus d'instal·lacions, això com tot tipus de serveis, un escenari, una rampa accessible per a poder col·locar qualsevol instrument que sigui necessari.
0: Ens alegrem una cosa, per els veïns i veïnes de Piles, però ho deixem així, Anna, perquè tenim a Xavi en la Fira del Motor i ens diuen els companys que ens demana pas. Xavi, hola de nou.
4: Sí, hola de nou, Dani. Pues la veritat és que és molt tentadora esta Fira del Motor. Estem passejant per el Passeig de les Germanies i ens hem parat just davant de l'Institut Ausias Marc, on estan exposats els vehicles de MG Marcos Automoción. Estic amb Ismael Rodríguez, que és el cap de ventes. Hola, Ismael, bon dia.
5: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
4: ¿Qué es lo que heu portat en MG Marcos Automoción así a esta Fira del Motor?
5: Bueno, pues nos hemos traído nuestra gran gama de vehículos, tanto eléctricos, híbridos enchufables y gasolinas, venimos con una mega estrella que nos hemos traído, nuestro MG-S9 híbrido enchufable 7 plazas a un precio espectacular, y partimos de la base con nuestra gran estrella, que es un ZS gasolina, es de 15.790 euros nuevo a estrenar con 7 años de garantía.
4: Eso está contando con la seguridad del que sabe que va a vender sí o sí en esta fila.
5: Seguro, confiamos en Gandía plenamente, al 100%, y hemos venido sobre todo pues a darle servicio al cliente, que es lo que necesita.
4: Per tant, quedem-nos amb les gangues d'esta fira de Marcos Automoción.
5: Así es, hemos venido a darlo todo, queremos que circulen muchísimos MGs.
4: Sí, pero en referís, ¿quién es la ganga? El vehículo que no puedes dejar pasar la oportunidad si algo está buscando ahora mateix cambiar de coche y opta por la marca MG.
5: Bueno, pues tenemos un gasolina, como bien os he dicho, desde 15.790 euros, tenemos híbridos puros y duros desde 18.000 euros, o sea, estamos abiertos a todos los públicos.
4: El mercat de l'automoció, de l'automòbil, està introduint moltes marques noves de vehicles. Ja fa anys que deixarem enrere les clàssiques. Com li va a MG?
5: Bueno, nosotros somos una marca ya creo que muy consolidada. Tenemos el nombre ya desde hace 5 años que estamos aquí en España. Y la verdad es que nos va espectacular, porque es un coche que a día de hoy no nos está dando problemas. Si no nos lo ha dado hoy, no nos lo dará mañana.
4: Bueno, pues esperem que es complisca esa impressió que té vostè en la manera de contar-nos com arriben així a esta fira i que facin moltes vendes. Molta sort.
5: Bueno, pues nada, muchas gracias. Os esperamos por la feria y feliz día para todos.
4: La veritat, Dani, és que és una meravella esta fira del motor, perquè només camines un poquet i te'n vas de una marca a una altra. Vaig a remuntar un poquet el Passeig de les Germanies per a vindre-me a l'espai que ocupa així en esta fira del motor Autosuit Wedding Gandia, amb les seues marques Volvo i Linco. Fede Miñana, hola, bon dia.
6: Bon dia.
4: Fede Miñana, que és el gerent de Autos Wedding Gandia, i amb esta nova marca que presenteu, Linco.
6: Sí, és una marca que perteneix al grup de Volvo, o sigui, al mateix grup que està participat per Volvo, així com altres més marques, i és una novetat. Està més encarat al cotxe híbrid i cotxe elèctric, i després tenim Volvo, que sí que ja és un cotxe que té totes les de combustió, té elèctric, té híbrid enxufable, o sigui, té totes les opcions.
4: I com va esta combinació? Una marca tan tradicional, tan segura i tan estable en el mercat com és Volvo, que ara vinga en esta nova marca. Com està el sector, el públic, el mercat, de cara a aquestes noves marques?
6: Vale, a veure, el tema està en que les marques xines han vingut en uns preus més agressius i, entonces, la veritat és que és un producte diferent, ja que comparar, és molt difícil comparar un producte amb l'altre, o sigui, hi hauria que provar un producte, provar l'altre. Sí que és veritat que aquestes marques xines van molt equipades, te donen bastant confiança en fiabilitat en quant al cotxe en funcionament. Els cotxes elèctrics tenen una prestació molt, molt alta, que també donen molta més seguretat, i bueno, al final són dos marques que són no es fan la competència directa. O sigui, Volvo té un producte que és diferent del producte que té Lincanco. O sigui, són dos marques completament complementaris.
4: Fede Miñana porta molts anys en el món de l'automoció, en el món dels vehicles. Què suposa esta fira?
6: Bueno, la veritat és que nosaltres hem participat des de l'inici. La veritat és que és una fira que és atractiva, contactes amb molta gent, que és molt important, donen a conèixer el producte, que millor la gent no pensava en ell, i després se genera negoci, que és l'important també, al final.
4: Bueno, pues que tingueu molts èxits en esta fira del motor i que pugueu vendre molts cotxes.
6: Moltes gràcies.
4: Ja ho veus, Dani, que sí. Les gangues estan en el carrer, no cal buscar-les. Tu vas passejant i te les trobes. Sí. Anem a buscar més protagonistes. Perfecte. Després, si de cas, te torna a demanar pas.
0: D'acord, i connectem amb tu sense més esperar. Quina és la situació actual del teixit empresarial de Gandia? A quins reptes s'enfronta aquest sector empresarial? Les respostes a aquestes i altres preguntes després de la publicitat.
7: Hoy por hoy Gandia. Daniel Ardiz. Llega el evento del año, la Fira del Motor de Gandía. Y en Moy Motor tenemos 14 marcas, más de 40 profesionales dedicados a ti y más de 100 coches con unas condiciones únicas. Este 8, 9 y 10 de mayo ven a descubrir todas las mejores ofertas de todo el año en la Fira del Motor de Gandía. Ven donde siempre, a la Plaza del Prado, a Moy Motor. Tu nuevo coche te espera en Moy Motor.
8: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
9: Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
10: La Fira del Motor de Gandía se adelanta y las mejores ofertas también en Alcodar Motor Citroën y Opel. Desde hoy, disfruta de promociones especiales, precios únicos y ventajas exclusivas sin esperar. Ven, aprovecha y empieza a vivir la Fira del Motor de Gandía antes que nadie. Te esperamos desde hoy en Alcodar Motor Citroën y Opel, porque cuando algo es bueno, ¿para qué esperar?
0: La Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera de la Universitat de València ha publicat un nou informe centrat en el territori de Gandia corresponent al mes de març, amb una anàlisi en tres àmbits molt concrets: la dinàmica demogràfica, l'estructura empresarial i també la gestió de residus. Pel que fa a l'economia, ens centrem en el teixit empresarial. Néstor Berger, professor de la Universitat de València i especialista en economia territorial. Molt bona vesprada.
11: Bona vesprada.
0: Bueno, has participat en l'elaboració d'aquest informe i ens portes totes les dades, però deixa'm, ara parlarem, no?, d'aquestes dades, però deixa'm que te plantegi una pregunta més genèrica. Si hagués de resumir en una idea clau la situació actual del teixit empresarial de Gandia, quina seria?
11: És un teixit empresarial, jo diria que resilient, perquè s'ha anat recuperant de les diferents crisis que ha sofrit, sobretot l'última de la pandèmia, però diria que hi ha algunes vulnerabilitats, sobretot per la via del gran pes que tenen les empreses de serveis, que són un poquet més sensibles a cicles i a l'estacionalitat, i també pel pes que tenen les xicotetes empreses, especialment autònoms,
0: sí,
11: que també són una mica més sensibles a tots els
0: autònoms,
11: canvis,
0: pobres. Ese ja seria un altre anàlisi, no? Sempre que parlem en la patronal, no?, empresarial de la nostra comarca, ens agrada destacar allò de la diversitat, no?, per allò de que anem a fer referència al número d'empreses, tipus, sector... Clar, parlem d'una ciutat, Néstor, amb 2.300, 2.400, si no és correcte, me corregeixes, empreses. Això és molt o és poc?
11: Bueno, és una pregunta que no és fàcil de respondre. 2.300, 400, perquè hi ha algunes fluctuacions durant l'any, no?, per qüestions d'estacionalitat. Però mira, per fer-te una idea... Gandia representa el 48% de les empreses de la Safor.
0: El 48%?
11: El 48%, és quasi la meitat.
0: Sí.
11: Per tant, és l'autèntic motor empresarial de la Safor. Una xifra bastant, bastant important.
0: Sí. I les empreses, el tipus, no sé, respecte als factors de sector, persona física, jurídica...
11: Sí, és un teixit empresarial molt, molt heterogeni, però podem, a lo millor, classificar-lo pel tipus de personalitat i del sector, no?, que deies. Pel que fa a la personalitat, tenim, sabem que un terç de les empreses de Gandia són empreses amb personalitat física, és a dir, el que coneixem com a autònoms. Són empreses xicotetes, normalment, encara que poden tindre plantilla.
0: Moltes familiars, imagina.
11: Sí, moltes familiars, evidentment. I sí que sabem, com després podem parlar, que són una mica més sensibles a tots els cicles, a tota l'estacionalitat que té l'economia.
0: Ahà.
11: En canvi, els altres dos terços restants serien empreses de personalitat jurídica, és a dir, fórmules societàries, SLs, SAs, cooperatives, són molt diverses, no? Però en general són empreses una mica més grans de tamany, encara que la majoria són pimes, eh?
0: Sí.
11: I més estables també a tots els canvis econòmics.
0: Mm-hmm. Clar, pel que fa a l'evolució, que també es té en compte en este estudi, en este informe de la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera de la Universitat de València, aquest estudi mostra que entre el 2012 i 2025, és a dir, fins l'any passat, el nombre d'empreses pràcticament no ha variat, clar. Això poden dir, pues serà símptoma d'estabilitat, o altres, tot el contrari, d'estancament. Qui tindria la raó?
11: Bé, jo diria que mai és blanc o negre en economia, sempre hi ha matisos. A l'estudi hem analitzat aquest període de 2012-2025, i és cert que si compares 2012 amb 2025, la variació és pràcticament nula. Però això sí. No vol dir que ahir dins no tinguem en aquests anys moltes fluctuacions, han hagut moltíssimes, no? I per resumir-ho podem fer en tres etapes. Mira, entre el 2012 i 2014 encara eren anys on la gran recessió era patent, sí. I seguíem destruint teixit empresarial, val? Després tenim el 2015-2019, és una època de recuperació econòmica, és una època on l'austeritat ja no és tan intensa, on hi ha més facilitats de crèdits, i això és favorable per al teixit empresarial, i de fet a Gandia creix al voltant d'un 5%. Ara bé, què passa en la pandèmia? Tots sabem que en la pandèmia pues, hi ha un xoc important que bloqueja l'economia, sí. I destruïs gran part del teixit empresarial. A Gandia es va destruir al voltant dels primers mesos de pandèmia, al voltant d'un 7% de les nostres empreses.
0: Ja és un percentatge...
11: És un percentatge important, encara que hi ha diferències segons tipus d'empresa i sectors. Per exemple, les empreses amb personalitat física, els autònoms, sí. Es van reduir 6 vegades més que les empreses en personalitat jurídica. Això mostra un poquet la sensibilitat que tenen aquestes empreses als canvis econòmics. I pel que fa als sectors, van destruir molta empresa, sobretot en l'àmbit del sector serveis i de la construcció. Una mica menys en l'àmbit de la indústria, i en canvi l'agricultura va créixer en el nombre d'empreses. O sigui, si recordem, va ser una època on el paper dels productors, de l'agricultura de proximitat, va guanyar molta rellevància. Encara que ens hem oblidat una mica ja de tot això.
0: I molt pront ens oblidem. Sí, sí. De la mateixa manera que ens oblidem, sembla que no prenem nota

0: més situacions. Bueno, has comentat que ese percentatge, quasi el 50%, no?, que aglutina Gandia respecte al teixit empresarial de l'àmbit comarcal, clar, aquest estudi explica ese fet, que Gandia continua sent el principal nucli empresarial de tot l'àmbit de la Safor, però també s'apunta, s'assenyala una pèrdua de pes relatiu. Ens hem de preocupar?
1: No ens hem de preocupar. Gandia segueix sent el líder empresarial de la Safor, però és veritat que durant els últims anys hi ha hagut certa reconfiguració en el posicionament de Gandia. Val? Mm. Per exemple, per a tot el període que és 2012-2025, sabem, hem dit que Gandia pràcticament no ha crescut empresarialment, de principi al final del període. Si ho comparem en el nostre entorn econòmic i territorial, per al mateix període, a la Comunitat Valenciana van créixer el nombre d'empreses un 13%. A la Safor, un 5%. No? A Gandia la variació va ser pràcticament nul·la. Val? I si a més mirem aquest posicionament o lideratge en el conjunt de la Safor, hem perdut una mica lideratge, sobretot en l'àmbit de serveis i de l'agricultura. En l'àmbit de la indústria estem més o menys estable i, en canvi, en la construcció hem guanyat pes. És a dir, el nombre d'empreses de la construcció a Gandia ha crescut, s'ha accelerat més ràpidament que la resta de municipis de la Safor.
0: La veritat és que són molt interessants, perquè ara un poc en aquesta última reflexió que acabes de fer, i ara en parlarem de vulnerabilitat i allò de gestors prenent nota de com es pot fer front. Però el que acabes de comentar, Néstor, clar, això demostra la variabilitat que hi ha i que depèn, que són molts sectors que depenen del context, ja no només nacional, sinó internacional, per exemple, construcció, que acabes de dir que va haver com un repunt, no?, pel que fa a la capital de la comarca, que són sectors que hasta, pues fa uns, a lo millor, un parell de dies, com aquell que diu, exagerant una miqueta, dient, pues no són dels més forts. És a dir, estem parlant en un aspecte econòmic tan variable i que depèn de tants factors.
1: Clar, hi ha
0: que això és molta feina per vosaltres.
1: Sí, és impossible recollir tots els factors, no? Sobre aquest tema del paper dels sectors, no ho he dit abans, no? Imagina que les empreses en l'àmbit del sector serveis a Gandia representen més del 80% de les empreses. És a dir, tenim una dependència, una hiperespecialització.
0: El turisme tindrà alguna cosa a veure.
1: Evidentment, el turisme té molt a veure. I la indústria es situa per baix del 4% per número d'empreses. La construcció més del 10%.
0: Sí.
1: És a dir, jo crec que el tema de la construcció és interessant perquè, si bé qualsevol economia, la construcció és fonamental per a qualsevol economia, sí, val? És veritat que cal estar vigilants per veure si la construcció està sobredimensionada durant diversos anys, perquè això sí que podria ser un indicador de que alguna cosa va bé. Ara per ara no és el cas de la situació de Gandia, però bueno, és un indicador del que cal fer seguiment.
0: Tornem a aquesta vulnerabilitat en alguns casos que es fa referència a aquestes empreses, les pimes, no? Per exemple, que són més sensibles en situacions extremes. Això teniu en compte en aquest informe, aquest teixit resilient però vulnerable. Quines són aquestes vulnerabilitats i ara ve els deures dels gestors? Què es pot fer des de les polítiques públiques al respecte?
1: Sí, bueno, jo com deia al principi, jo crec que és un teixit empresarial resilient perquè s'ha anat recuperant progressivament de tots els xocs econòmics. És veritat que, per exemple, encara no tenim el mateix nombre d'empreses que teníem abans de la pandèmia, estem encara 3 punts per baix, però jo crec que la quantitat d'empreses no és el més rellevant, ja que anar a veure les qüestions estructurals. Així, a Gandia, jo crec que el que més ens penalitza, entre cometes, és eixa forta presència, més del 80% de les empreses en l'àmbit de serveis, especialment perquè sabem que són empreses que venen influenciades pel turisme, no? Que és el sector més sensible a cicles i més estacional. Val? Entonces, jo crec que des de les polítiques públiques tenen que pensar els reptes de Gandia en el sentit de que no necessitem únicament més empreses, sinó millors empreses.
0: Millorar el que ja tenim.
1: Clar, i no va únicament per la qüestió de desestacionalitzar el turisme, que és important, sinó també de diversificar el teixit empresarial de la ciutat. Mm. Per exemple, comencem per diversificar el sector serveis. Per exemple, podríem treballar o reorientar part dels serveis cap a serveis avançats a la indústria. La indústria és un sector molt estable, molt competitiu. Si tenim una gran part del nostre teixit empresarial de serveis servint, donant inputs a la indústria, també tindrem serveis més competitius i més estables al llarg de l'any. Mm. Val? I a més, els serveis avançats

0: contribueixen a augmentar la productivitat de les indústries, ja ho sabem. Sí. Jo crec que és important que les indústries de Gandia tinguin els serveis avançats que necessiten, és a dir, a nivell tecnològic, financer, d'enginyeria, que es tinguin a prop, que es tinguin així. És a dir, podríem dir serveis avançats de proximitat.
1: Sí.
0: I això des de les polítiques públiques pues, és un repte que es pot treballar en diferents fronts.
1: Doncs pues, si no tenien faena, tenen ahí on calfar-se el cap i centrar-se els gestors i gestores polítics i polítiques. Néstor Berger, moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres, tots els experts que treballeu en, este, en esta càtedra que porta el nom de Joan Noguera per el Observatori Territorial que tanta falta fa. N'hi haurà una pròxima, de ben segur. Serà seguir parlant 100%. Dels vostres treballs. Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.

0: Llega el evento del año, la Fira del Motor de Gandía. Y en Moy Motor tenemos 14 marcas, más de 40 profesionales dedicados a ti y más de 100 coches con unas condiciones únicas. Este 8, 9 y 10 de mayo ven a descubrir todas las mejores ofertas de todo el año en la Fira del Motor de Gandía. Ven donde siempre, a la Plaza del Prado, a Moy Motor. Tu nuevo coche te espera en Moy Motor.
1: Nova conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja al Palau Ducal, a càrrec del professor Ángel Campos Perales. El triunfo de la pintura en la família Borja, el coleccionismo de Artemisa Doria Carreto, séptima duquesa de Gandía i sus antecedentes valencianos i genoveses. 13 de maig a les 7:30 de la vesprada al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. Te esperem.
2: ¿Te has preguntado alguna vez qué necesita realmente tu piel? ¿Qué hay detrás de un tratamiento bien diseñado? Los jueves cada 15 días Ferrara Instituto de Belleza te acompañará en el Hoy por Hoy Gandía para hablar de belleza, cuidado personal y bienestar, sin mitos y con conocimiento. Ser Salud y Belleza, un programa pensado para ti. Con Lorena Gilabert, directora del Instituto de Belleza Ferrara. Escúchanos, descúbrete. Ser Salud y Belleza.
0: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
3: La Fira del Motor de Gandía se adelanta y las mejores ofertas también en Alcodar Motors Opel y Citroën. Desde hoy, disfruta de promociones especiales, precios únicos y ventajas exclusivas sin esperar. Ven, aprovecha y empieza a vivir la Fira del Motor de Gandía antes que nadie. Te esperamos desde hoy en Alcodar Motors Opel y Citroën, porque cuando algo es bueno, ¿para qué esperar?
4: La 1:33. Recorden estar en la sintonia de Ràdio Gandia, ser en temps de l'Hoy por Hoy Gandia. Vam sentir que l'Ajuntament d'Ador havia preparat un campament per a xiquets i xiquetes d'entre 10 i 16 anys d'edat on aprendre a conviure. I clar, com que aquest campament arranca avui i s'allarga durant tot aquest cap de setmana, hem volgut averiguar de què es tracta. Un campament que es desenvolupa des de Niu de Llavors. I ella és sòcia, Maria Ferrer. Bona vesprada.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Pues encantat de parlar, perquè tot el que té entre mans Niu de Llavors se n'ix de la normalitat del que estem acostumats i aporta coses molt, molt positives. Per exemple, este campament arranca avui. Xiquets d'entre 10 i 16 anys, aprende a conviure, per exemple, a rentar, no? Parles un poc.
5: Sí. Doncs mira, nosaltres el que hem preparat, com bé has dit, venen xiquets i xiquetes, adolescents, del poble de Ador i de Palma, de Gandia,
4: sí.
5: I el que hem preparat és una convivència entre iguals, d'acord? Amb un acompanyament a l'estil Niu de Llavors, diríem, vale? Al nostre estil.
4: Sí.
5: Suposa que sabeu que nosaltres ja fa temps que ens dediquem a acompanyar a la infància en l'etapa del 0 a 6 i fem un acompanyament de dilluns a divendres en xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys de matí.
4: Això hi ha Marxuquera, no?
5: En Marxuquera, exactament, on també hem preparat el campament. És el mateix espai, d'acord? Compartiran espai. I fem... Fem un poc el mateix que amb les criatures. Tot el que fem, tot el que treballem amb les criatures de 0-6 ho hem traslladat a l'adolescència perquè utilitzem la mateixa metodologia, que significa pues fomentar l'autonomia i respectar els ritmes i tindre molta cura de les emocions, no? De les persones sí. que entren al niu. Aleshores, ho hem adaptat a les necessitats maduratives de les persones adolescents que vindran al campament, però farem el mateix tipus d'acompanyament.
4: Clar, tot això, el que comentem, ja la dinàmica, perquè hem de dir que el que és l'escolarització fins als 6 anys no és obligatòria i hi ha molta gent que opta per aquest model educatiu vostre en ple contacte amb la natura, que és l'esperit. És a dir, i ara afegim eixe respectar els altres, aprendre a respectar i a compartir, com allò de pues, tant els deures com els drets, no? Ja des dels 10 guanyets.
5: Sí, la idea és eixa, és, tenim una estructura, hem pensat en una estructura de campament que combina moments comuns, no? De, per exemple, l'inici del dia o el final, o els àpats, no? Menjar, les menjades, fer més en comú, amb propostes que estan relacionades amb allò artístic, pues, arts plàstiques, dansa, val? Un poc de llibertat de moviment en la natura, que per a nosaltres la natura és un acompanyant més, val? O sigui, pensem que és crucial, o sigui, fa un paper fonamental mental, i a més combinem el tema de l'autonomia, no? Són els propis adolescents, les pròpies adolescents, qui s'encarreguen un poc de la quotidianitat, de les feines quotidianes, de fer el dinar, de tindre l'espai preparat, asseat, agranat, un poc... pues això, un poc fent-se responsables de les seues pròpies necessitats. No?
4: Tu has
5: I
4: dit...
5: també compartint-les en la resta.
4: Ah, tu has dit fent-se responsables. Hi ha, algun oient que ens acompanya pot dir és que en 10 anyets massa responsabilitats, però és possible...
5: Sí, per supost. O sigui, no estan soles, estan acompanyades d'adultes que són professionals i que, per supost, un poc acompanyen a que les persones d'eixes edats puguen fer-se responsables. Més enllà de lo que pugui aparèixer, que dius, ostres, i tan xicotets, quin pobrets, no?
4: Sí.
5: Pobres, ara tindre que posar-se a fer faena i tal. Pues la nostra experiència és just la contrària, o sigui, elles i ells estan agraïdíssims de poder-se fer responsables, perquè el missatge no... El missatge és, tu pots fer-ho, confia en tu. No, jo confio en que tu eres capaç de posar els espaguetis a bullir, saps? I que després pots colar-los, no? En un colador. I això és un missatge de confiança cap a les adolescents, no?
4: Sí, elles
5: són capaces perfectament de fer-se responsables de les seues necessitats.
4: Doncs bé, pues, ahí està ese campament. Està ja cobert? Si alguna persona que s'escolta hi ha possibilitat de dir pues, que el meu xiquet, xiqueta, que aprendrà bona cosa d'actituds.
5: Jo crec que tota la gent interessada de Palma i d'Ador ja són sabedores. O sigui, pense que les persones d'aquestes edats de Palma i Ador ja són sabedores. Sí. Però si algú se li ha quedat ahí en el tinter, per supost que contacte amb nosaltres.
4: Perfecte. Niu de llavors. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona, sempre és un plaer xerrar amb vosaltres. En aquest cas, Maria
5: Moltes
4: Ferrer.
5: Gràcies.
4: Des de Niu de llavors.
5: Moltes
4: Una abraçada.
5: Gràcies. Gràcies, vinga,
4: adéu. Adéu. Ja han vist, en els 10 anyets ja poden tindre responsabilitats o has començat a aprendre a tindre-les. I seran, com diuen les mares abans, no? Les ueres, persones de profit el dia de demà. Sobretot, saber conviure. Bueno, que crec que Xavi, companys, estan més protagonistes d'eixa Fira del Motor de Gandia que ens espera durant tot el cap de setmana. Xavi, què ens contes?
6: Però així continuem, Dani, passejant per el centre. Hem vingut per el Passeig de les Germanies i ara estic entrant al carrer Valier i m'acabo de trobar els cotxes de la marca Kia, que comercialitza en Gandia Ulsan Motor. I estic amb Jaime Estrella, que és el gerent de Ulsan Motor. Hola, Jaime.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Què és el que heu portat per a enguany així a la fila de Kia?
7: Pues la verdad que venimos con muchas novedades. Tenemos la suerte que los últimos meses hemos presentado bastantes coches. Venimos sobre todo con novedades eléctricas, con el EV2, el EV4, traeremos también el EV5 y luego en cuanto a combustión y hibridación, el nuevo Stonic.
6: ¿Prepareu específicamente esta fira para vender en molt més?
7: Sí, desde hace ya años que la Feria de Gandia ha tomado una importancia bastante grande. Tenemos apoyo por parte de la marca, no solamente por parte nuestra individual del concesionario, y tenemos descuentos exclusivos para este fin de semana.
6: Bueno, pero a toda esa gente que estiga pensando en cambiar de coche, que no tenga clara en cara quina marca optar, ¿qué gangues porta Kia, pero así, la fila del motor?
7: A ver, traemos sobre todo el nuevo V2, que la verdad que tiene un precio súper competitivo, el 100% eléctrico.
6: ¿Sobre cuánto estén?
7: Estamos hablando de 19.900 euros, incluyendo financiación y el plan auto. Luego tenemos el nuevo Stonic y el nuevo Sportage híbrido, nuestra estrella de Sportage, y el nuevo V5, que también lo traemos con un descuento muy importante por parte de la marca.
6: Com esteu veient aquestes primeres hores de la fira? Evidentment, el més important serà avui divendres, també sobretot demà dissabte. Com estan sent les primeres hores de la fira?
7: Bueno, pues las primeras horas han sido sobremojado, pero la verdad que parece que el tiempo nos va a respetar un poco, así que estamos con ilusión y con ganas.
6: Bueno, pues Jaime, que tingueu molts èxits i que siguin moltes les vendes en esta fira del motor.
7: Moltíssimes gràcies.
6: I ara, si em permets, Dani, vaig a remuntar un poquet el carrer Rausell per arribar a la plaça del Prado i és que només mirant-ho ja saps quina marca o quin concessionari està ací, perquè hi ha moltes marques. És l'espai que ocupa Moi Motor en esta fira del motor de Gandia. Javi Moi, hola, bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Xavi.
6: Quantes marques ha portat Moi Motor enguany a la fira?
8: Han portat les 14 marques que tenim, més a banda la marca...
6: 14 marques?
8: 14 marques de vehicles nous, més la marca de nosaltres de vehicles matriculats.
6: Jo veig tota la plaça del Prado plena de cotxes de Moi Motor. Quants vehicles, més o menys, teniu així entre totes les marques?
8: A veure, de vehicles nous han portat aproximadament uns 100 cotxes, més 25 cotxes de vehicles d'ocasió, la secció de vehicles d'ocasió.
6: El veig content. Estan anant bé les coses ja en este primer dia de la fira?
8: La veritat és que sí. Des que han començat, encara no havíem acabat de muntar i ja tenien les primeres ventes i està segon un èxit rotundo. La veritat que la fira la portem amb molt bones ofertes, tant en vehicle nou com de vehicle d'ocasió, i portem ja molts mesos preparant-nos esta fira. Per nosaltres és l'event de l'any més important que estem tenint. I portem cotxes, imagina, des de cotxe, un cotxe totalment nou, híbrid, en 5 places del de 13.500 euros. O si ara la moda que està en el tema del vehicle tipus SUV, tenim un SUV, o sigui, bueno, un o no, varios tipus de SUV de diferents marques del de 9.900 euros en un vehicle 100% híbrid. O una de les últimes marques que portem, que és el Chang'an, que, per exemple, en 21.300 euros, un vehicle híbrid enxufable.
6: Mirant aquest espai de la plaça del Prado i amb 14 marques, és evident que només venint ací ja pots trobar qualsevol de les modalitats, per dir-ho d'alguna manera, que es poden trobar en l'automoció, no?
8: Sí, han portat des de vehicle compacte fins a vehicle de luxe, tipus, pues, a lo millor l'XP, encara està tan de moda, o inclús tenim hasta el vehicle oficial de la selecció espanyola, que han tingut la sort que ens l'han enviat els companys o de la marca Ebro, i el tenim així en un munt d'animació, del de disc jockeys, globos, animació de tot tipus.
6: Quin tipus de vehicles són els que més se venen així en esta fira?
8: A veure, les marques que més estem venent de volumen estan o Moda i Eco com Euro. Són les marques asiàtiques, ¿vale?, en fàbrica així en Espanya, en garantia el de 7 anys i en uns preus increïbles i un equipament superformidable i després una seguretat a l'últim.
6: Quan estàveu, diguem, de que preparàveu des de fa molt de temps esta fira, a què referixes? Què es prepara així? Què coses, dius, si no hi ha molt de treball darrere, és impossible portar?
8: A veure, primer que tot, és tindre un estocatge per poder entregar aquests cotxes després ràpidament, no? Però sobretot són les condicions econòmiques. El que busquem és no ajustar una miqueta el preu, sinó tindre una diferència de preu respecte a la setmana passada, per exemple, en les exposicions, durant aquests tres dies, que l'ahorro que tenim adicional ve una mitja de 1.500 a 2.000 euros per vehicle. Imagina't, a millor un cotxe que valga 25.000 euros a que es queden 23.000 euros, ostres, és un ahorro de quasi un 10%.
6: Per tant, la fira és una oportunitat molt bona per a veure en directe el vehicle, el model en concret, però també per a tancar la venda, perquè la setmana que ve el preu ja serà diferent, no?
8: Sí, el dilluns, per desgràcia per nosaltres, canvien el preu. Nosaltres aquests preus només ens el respeten fins el diumenge per la nit, i la veritat, ja el dic, tenim uns ahorros, unes condicions molt bones, i no només en el preu del cotxe, sinó en les condicions de finançació, en tema de segurs, tema de paquet de manteniment. La veritat, en el conjunt, per dir-ho així, a 360 graus, han aconseguit, jo trobo, que les millors condicions de tot l'any.
6: Javi Moi, moltíssimes gràcies i que siga un èxit esta fira per a Moi Motor.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Bueno, Dani, pues ya te dije, es que només cal vindre a la plaça del Prado, ja veus els arcs que habitualment mostra molt motor allà en els espais que ocupa, i són 14 les marques que podem veure en guany. Mm-hmm. Pues esta és la passejada que te podia oferir avui. Fantàstic. Des d'esta Fira del Motor, per tot el centre de Gandia, moltes marques, molts models, molts concessionaris, una oportunitat per a disfrutar de manera diferent del cap de setmana, i qui sap si també per a trobar ese cotxe i esa oportunitat que estàvem buscant.
4: Ha sigut una passejada interessant, amb contingut i amb diversitat. Així és que, gràcies, Xavi. Ja sabeu vosaltres, amb permís de l'horatge, això sí, aprofiteu este cap de setmana i podeu deixar-se caure per esta Fira del Motor de Gandia. De seguida obrim l'agenda sociocultural.
9: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita, o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
10: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.

0: Mogudeta la musiqueta, però sembla que té inclús més ritme quan arriba el divendres, o és perquè és viernes el cuerpo lo sabe, Anna Llopis. Hola de nou. La musiqueta
1: amic, no?
0: De l'agenda sociocultural, què tenim per ahir?
1: Doncs, Dani, anem a fer un recull de tot el que hem anat parlant al llarg de la setmana,
0: sí,
1: per a recordar, i comencem, clar, per Oliva, perquè esta nit què passa, Dani?
0: Esta nit, la Poefesta.
1: La Poefesta.
0: Festival de Poesia d'Oliva, en directe.
1: En directe.
0: Entre Sapor, a partir de les 7 i 4. Entrevistes prèvies a poetes participants i després ja tot l'espectacle.
1: I a banda dels poetes estarà també el músic Pedro Guerra.
0: Pedro Guerra. Saps que jo em vaig comprar el seu disc quan jo ja tenia aquelles edats. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Debajo en el río en el puente.
1: Doncs esta nit te saludarà.
0: Altre moltes més casos després.
1: Més coses. Comentar també que està la Festa de la Mare de Déu dels Desemparats.
0: Sí?
1: Se celebrarà en molts llocs de la comarca. En Gandia, per exemple, recordar està aquesta missa dels infants demà dissabte a les 5 i mitja, després cap a les 9 de la nit, la vespre, que fan el grup de Rebombori i les salvades d'ensemble de la Safor. I ja el diumenge la processó comença a les 20 hores per les carrers del centre de la ciutat. Multitudinària, participen les falles de Gandia i uns 300 membres que té l'Associació de la Mare de Déu dels Desemparats.
0: Més coses?
1: Més coses. Un taller que m'ha cridat molt l'atenció per a esta vesprada en Ceresa.
0: Un taller esta vesprada.
1: Un taller d'encordar. D'encordar.
0: I tu diràs, això a què me sona?
1: A mi això em sona lo de antigament d'encordar les cadires. Jo no sé si estaré...
0: Sí. Jo tinc l'aclariment. Vos eixir de dubtes?
1: Sí.
0: Bueno, jo no. La persona que està al telèfon, que és la persona que impartirà ese taller de l'art d'encordar. Trini García, bona vesprada.
2: Hola, Dani, bona vesprada.
0: Bueno, de Trini García, de Tempra Tallers. Bueno, ahí Tempra, ¿no? Amb una bona actitud, de ahí ve la cosa, ¿no, Trini?
2: Sí.
0: Bueno, que es comentava la meva companya Anna... que l'art d'encordar, a què dies, Anna, que te sonava lo d'encordar, a lo de les antigues caïres, has dit?
1: D'encordar les cadires, jo no sé si...
0: Va per bon camí, Trini, o de què parlem?
2: Sí, va per bon camí, sí. La finalitat és aprendre pues, un poc de la tècnica per encordar cadires. Un ofici que està perdent-se realment, la gent ja acaba estirant-ho tot per no reutilitzar-ho. I la veritat és que es poden fer coses molt boniques.
0: Bueno, que vull comprovar-ho, que vaig al taller. És avui i els pròxims dos divendres a les 6 en la Casa de Cultura de Xeresa, no?
2: Correcte. Mm-hmm. Però el puntualitza una cosa.
0: Dime.
2: En estos tallers, que són de 3 dies, és un poc més puntuals, no anem a fer un encordat de cadira, sinó anem a treballar l'encordat sobre unes tablilletes que al final es queda com un tapisset, però és per agafar la tècnica de saber tensar el fil o la corda, el que anem a utilitzar, fer les trames i tot això.
0: Clar, estic veient en el cartell que està en la pàgina web de l'Ajuntament de Xeresa, es veu ese encordat en unes tablilles, en els fils, perquè parlem de quin tipus de fil...
2: Pues mira, fils de cotó. En aquest cas, com les peces són xicotetes, és un fil de cotó per a familiaritzar-te en la tècnica. Després, si poden cadires, ja és un altre tipus de, evidentment, de cordell o d'un altre cotó més gros o corda de paper. Vull dir, tenia moltes formes de poder fer-ho.
1: La cosa, Trini, és començar en este taller a aprendre, no? I després, si alguna persona vol, ja en casa se fa la cadira.
2: Sí, perfecte, pot fer-ho, sí. I la idea també és fer tallers perquè està tenint una acceptació prou boniqueta en els ajuntaments, que és on jo vaig a parlar amb ells per aportar al poble que la gent no es tinga que moure i jo porte el taller de l'encordat. I lo ideal seria fer un curs un poquet més prolongat en el que s'acabe fent un tamboret que te pots portar tu, o una cadira, o jo el porte jo, però fer això. I com que de lo que es tracta és treballar els fils, la llana, tu pots fer des d'un tapís, també tinc un taller de telar vertical, on una persona fa el seu tapisset, en diferents puntades que n'hi ha, i això de moment, estic preparant-ne més, com la joieria textil, però bueno, de moment és això el que estem fent i està molt bé.
0: Bueno, la qüestió és començar, perquè qui no comença no avança. No. N'hi ha límit d'edat, perquè estan entrant ganes d'apuntar-me, Trini.
2: El què, perdona?
0: Que si n'hi ha límit d'edat, que m'estan entrant ganes d'apuntar-me.
2: No, ni pensar-ho. Seria un gust.
0: Bueno, hem de dir que qui tinga gana d'acudir és anar a l'Ajuntament, és gratuït, damunt, i és en l'Ajuntament, no?, per a escriure's.
2: Sí, per escriure's a l'Ajuntament de Xeresa.
0: O a la Casa de Cultura.
2: Sí, també. Jo crec que... Bueno, no sé certa...
0: Sí, de l'Ajuntament o la Casa de Cultura. Així és que no hi ha que deixar passar aquesta oportunitat, crear, aprendre, compartir i passar-ho bé, perquè no se'ls comença per les tabletes i s'acaba pues, fent...
2: N'hi ha diverses tècniques i una d'elles és de l'encordar una cadira. Estem anant a prou ajuntaments i la veritat que molt bé. És molt bonic i és entretingut i divertit, és de veres.
0: Vos apuntem, Anna?
1: La veritat és que està molt xulé, sí que m'entren grans ganes també. A mi també.
0: Perfecte, doncs pues, Trini, moltíssimes gràcies. L'art d'encordar, podem aprendre i també contribuir a recuperar aquesta tradició en el teu taller. Moltes gràcies.
2: A tu, Dani. A vosaltres.
0: Vinga.
2: Adéu.
0: Adéu. Bueno, pues ahí estaba, taller de l'art d'encordar, ja sabem de què va la cosa, pues mira, anaves ben encaminat. Sí, passa, Tèlia Julià, passa com si estigués en casa.
1: Més coses, recordar, Dani, que avui a les 22 hores és la gran estrena de l'espectacle de com sona l'ESO, sí. Que tenim quasi 2.000 estudiants d'ESO en el Grau
0: Solet,
1: de Gandia.
0: Està meient el Solet, pobrets.
1: Ara ja sí. I esta nit estrenen el seu espectacle que es diu Intergalàctica.
0: Perfecte. Anna, ho deixem així, tenc que ocupar la teva cadira, Celia Julià, ve i el tira de casa a les 2:17, hora 14 informativos. Bueno, ve a pararnos de la ventana, però després, perquè ara pues, és una xica molt agraïda i per això pues, està, hola Celia, ara sí que tens el micro.
1: Hola.
0: Que anem a donar les gràcies.

han trucat, són al replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen anar aquesta gent.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de divendres 8 de maig. Este matí ha sigut moment de reivindicació en el sector educatiu. Els professors i professores dels centres de la SAFOR s'han concentrat per reivindicar una millora de condicions.
4: La situació és de crisi absoluta. L'educació valenciana i especialment la de Gandia està en una situació molt, molt dura. I nosaltres, com a mestres i professors, no podem treballar en aquestes condicions, de cap manera.
3: Aquest so ens arribava des del Col·legi Botànic Cabanilles de Gandia i és una mostra de la indignació que es viu en el moment en l'àmbit educatiu en aquests moments. A dos dies de la vaga indefinida que ha convocat el sector a partir del pròxim dilluns 11 de maig. En temps de l'entrevista de La Ventana a Gandia aprofundirem en les causes i conseqüències, sobretot per a l'alumnat. Abans els parlem d'avanços. Avanços en l'àmbit sanitari i a Gandia. I és que esta setmana s'ha dut a terme la reunió de la Mesa Intersectorial de la Salut, un òrgan que va néixer en 2018 amb l'objectiu de treballar de manera conjunta per analitzar la realitat sanitària i social del municipi i definir una estratègia local de salut. Arran d'aquestes meses s'han tirat avant projectes reconeguts com l'urbanisme feminista i els passejos inclusius, així com els programes Radars o Parlem, centrats en el benestar, prevenció i atenció comunitària. Doncs bé, en aquesta nova reunió s'ha considerat revisar i actualitzar el diagnòstic local de la salut. La regidora de Sanitat de Gandia, Liduvina Gil, ha afirmat que era que ara l'objectiu és avaluar l'anterior pla d'acció en salut, actualitzar el diagnòstic i definir el treball per a les pròximes fases.
5: Revisar i el diagnòstic es va fer i ara de nou pues, se constituïm perquè hi ha nous agents, noves persones que s'han incorporat, altres que ja no estan. El nou objectiu és pues, l'avaluació del pla d'acció de la salut anterior, l'actualització i el diagnòstic de salut local com a base per a nous programes i definir com anem a treballar les diferents fases en un futur.
3: I més de salut a Gandia. Avui s'ha dut a terme a l'Hotel Bairén el segon simposi Nous Horitzons en Fibrilació Auricular i Síncope en els serveis d'urgències. Es tracta d'una jornada científica que ha reunit més de 200 professionals sanitaris de tota Espanya. En aquesta trobada s'han abordat els principals avanços en el maneig de la fibrilació auricular i el síncope en els servicis d'urgències, reunint destacats especialistes nacionals en cardiologia, arrítmies, hematologia i medicina d'urgències. I abans de deixar el tema de la salut, els contem que des de ja i fins al 22 de maig es poden inscriure en l'onzena edició de la Run for Parkinson, una cita que uneix esport, consciència i compromís social. La prova de 5 quilòmetres se celebrarà en l'entorn del passeig marítim de la platja de Gandia el dia 24 de maig a les 10 del matí. Les inscripcions es poden fer a través de Chrono for Sports i en diversos punts físics com La Vital, Calçats Malonda i diverses farmàcies de la ciutat. I si han passejat pel centre de Gandia ja s'hauran adonat. Ha començat la 12a edició de la Fira del Motor, que es podrà visitar fins al pròxim diumenge i que s'ha consolidat com una de les principals cites del sector de l'automoció a la Comunitat Valenciana. Compta amb més de 20.000 metres quadrats d'exposició urbana i més de 1.000 vehicles, alguns d'ells amb ofertes que els visitants no s'han resistit a visitar.
6: Hem vingut a donar una ulladeta i, en principi, si veiem algun xollo, pues segurament comprarem algo.
7: A ver si me gusta alguno para comprar y veo que están bastante bien todos, lo que pasa es que veo que la mayoría son todos eléctricos eléctricos o híbridos enchufables.
8: Prefiero gasolina.
9: Sí, a ver los coches que hay.
10: Estamos pensando en comprar.
9: En cambiar. A ver qué tal.
11: Vamos a mirar, a informarnos de los precios, de los modelos nuevos y todo.
12: Los coches están carets, pero vale la pena vindre y mirar, porque sí que n'hi ha ofertes que vale la pena. Si busques un coche, n'hi ha que vindre si la Fira del Motor.
3: I és que enguany la Fira del Motor compta amb fins a 33 expositors i desenes de marques diferents respecte a anys anteriors, com a resultat de l'èxit de l'esdeveniment. Així, tal com explica l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, és una mostra de la fortalesa de què gaudeix el sector automobilístic en l'actualitat.
13: I això és prova de la fortalesa del sector, del creixement progressiu que està tenint en Gandia, de la creació de llocs de treball directes, però sobretot també indirectes, en forma d'oficis i de negocis que complementàriament a les empreses concessionàries continuen treballant per la fortalesa del sector i, en definitiva, de la capacitat que tenim d'organitzar una fira que supera els 1.000 vehicles, els 20.000 metres quadrats i que no deixa de créixer en ambició, en capacitat i en logística d'organització.
3: Un gran esdeveniment per al sector del motor que presenta signes de recuperació, amb un mercat nacional que ha superat els 1,2 milions d'euros, els 1,2 milions d'unitats venudes, aproximant-se a les dades prepandèmia. Per cert, que durant la fira de l'any passat es van superar els 8 milions d'euros de facturació. Escoltem la regidora de Comerç, Elena Moncho.
14: Sempre ho dic, no? Però és que és una fira que és única en tota la comunitat. Som el segon, la segona fira, però la primera i la única que fa una fira en el centre de la ciutat i a l'aire lliure.
3: Els horaris de visita de la fira seran avui fins a les 20 hores, encara poden aprofitar els últims minuts, i ja demà de 10 del matí a 8 de la vesprada i diumenge de 10 del matí a 6 de la vesprada. I obrim pàgina comarcal. A Xeraco, alumnes de segon d'ESO han guanyat el primer premi en la categoria pirata de l'onzena edició del concurs Tisner de creació de jocs en català, impulsat per Plataforma per la Llengua. El joc que han presentat els xeraquers amb el títol La serp de la venta s'inspira en la rondalla popular homònima i proposa salvar Xeraco derrotant la serp a mesura que es van superant proves lingüístiques i de cultura. I a Piles, l'Ajuntament invertirà 600.000 euros provinents de fons de la Diputació del Pla Obert d'Inversions per a dur a terme la plaça dels esdeveniments. Aquest nou emplaçament estarà a prop del Col·legi José Pedrós i de la Casa Consistorial i acollirà totes les activitats lúdiques que es programen a la localitat. A més, disposarà de vestuaris i d'un escenari amb rampa accessible i estarà executat en un termini de 5 mesos. I una data d'interès. Renfe ha informat que aquest cap de setmana, el dia 9 i 10 de maig, hi haurà retards en alguns trens de la línia C1, que passa per Gandia, Xeraco i Tavernes de la Valldigna. Tal com ens han informat a Ràdio Gandia Cadena Ser, les causes són les obres de millora en les infraestructures i, en principi, seran retards de minuts en l'arribada i en l'eixida. Per tant, els horaris de moment es mantenen.

0: y certificaciones energéticas. Ven a visitarnos en Gandía, Plaza Rey Jaume I, número 3 y también en Javea. Somos la solución inmobiliaria que estabas buscando.
1: En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
2: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsan Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos. Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
3: Kia, movement that inspires.
4: Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
5: Descubre la nueva gama MG, ahora con descuentos de hasta 11.000 euros. Sí, hasta 11.000 euros. Y disfruta de 7 años de garantía. Pero date prisa, la oferta termina el 15 de mayo. Ven a MG Marcos Automoción en Xàtiva y Gandía. No te quedes sin el tuyo.
6: Col·legi Carmelites Gandia. Estem en període d'admissió de sol·licituds per a infantil i primària i a partir del 21 de maig per a secundària. Pots fer la sol·licitud demanant cita prèvia en el mateix col·le. Col·legi Carmelites. Eduquem la ment i el cor. Educamos mente y corazón.
0: En la Ventana Gandia, la entrevista.
7: Este matí han sigut molts els i les professores que s'han concentrat en els centres escolars de forma prèvia a la vaga educativa indefinida que arrencarà el pròxim dilluns. Entre les reivindicacions del personal educatiu destaquen l'augment dels salaris, la defensa del valencià en el sistema educatiu, la baixada de les ràtios, la millora de les infraestructures educatives, la reducció de la càrrega burocràtica i la millora de les plantilles docents. Però com afectarà als alumnes de la Safor i també d'altres llocs aquesta vaga indefinida? Doncs per parlar d'això tenim a l'altra banda del telèfon a Marc Candelà, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, l'ESTEF. Marc, molt bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
7: Com està la situació ara mateix? Suposo que la vaga és imminent, no? La vaga indefinida d'aquest dilluns, a partir d'aquest dilluns?
8: Sí, ahir va haver una mesa de negociació amb la conselleria que va ser un fracàs absolut perquè les propostes que van posar, o la proposta que van posar damunt de la taula era totalment insuficient. A més, amb l'amenaça de que o acceptàvem els serveis mínims que per a la vaga indefinida o no continuaven negociant. No? Per tant, ahir nosaltres vam abandonar la mesa davant d'aquesta actitud perquè nosaltres volem negociar amb propostes reals i efectives i ja vam anunciar que, evidentment, la vaga indefinida continuava a partir del dilluns. Per tant, estem en aquesta situació i a partir de la setmana que ve doncs, es paralitzarà pràcticament tot el sistema educatiu.
7: Suposa que seran molts els professors que secunden la vaga.
8: Són molts, no, són moltíssims, moltíssims i hem anat, durant tot aquest curs, no és la primera vaga que convoquem, indefinida és una qüestió inèdita que des dels anys, des de l'any 88 no veiem en el sistema educatiu, però ja portàvem dues vagues d'aquest curs, no? L'11 de desembre i el 31 de març, que també va anat increixent, no? El seguiment, i ara i jo penso que cada vegada que la conselleria intervé públicament, genera més vaguistes, no? Per la indignació que estem veient davant la inacció i la manca de resposta per part de la conselleria. Per tant, ja us dic, la setmana que ve es preveu això, una paralització del sistema educatiu, perquè el seguiment serà massiu, estem convençudíssims, per el que estem veient en tots els grups, en les assemblees que estem fent, en el moviment que n'hi ha, i òbviament, la conselleria continua tenint en les seues mans la capacitat de tornar-nos a cridar, a replantejar les seves propostes i arribar a un acord, que és el que volem. No? Nosaltres no volem fer vagues ni molt menys indefinides.

0: indefinida, però no ens deixen altra.
1: I quines conseqüències tindrà això pels alumnes? No sé si heu valorat alguns serveis mínims entre vosaltres, no ho sé.
0: No, sempre que hi ha, com en totes vagues, en tots els sectors laborals, ja es decreten uns serveis mínims que ja s'han decretat, que és per assegurar que, i en el nostre cas, evidentment, que l'alumnat està atès i que no hi hagi ni cap problema, no? Els serveis mínims estan pensats no per impartir docència, sinó per a fer tasques de vigilància, per dir-ho així, o de cura de l'alumnat. I en molts centres ja s'estan rifant ja els serveis mínims perquè tot el món vol fer la vaga, no? Per tant, les famílies que no es preocupen, que els seus fills i filles estaran atesos. També hi ha famílies que també han decidit no dur els xiquets a escola per donar suport a la vaga. Evidentment, hi ha moltes altres que no poden fer això per tema conciliació, etc. Però que ningú es preocupe, que com en tota vaga, l'alumnat estarà atès. Segurament no se podrà impartir docència perquè el seguiment serà molt, molt gran. Val?
1: I de cara als alumnes de segon de batxillerat, perquè clar, suposo que la preocupació entre ells creixerà davant de això, que s'han de preparar les proves Pau per a d'ací no res.
0: Sí, evidentment, això és una gran preocupació. Precisament la vaga també s'ha posat en aquestes dates, perquè el que volem nosaltres amb la vaga, la vaga no és un objectiu per ell mateix, és un mitjà que tenim els sindicats per a pressionar a la conselleria en aquest cas i fer-la sentar-se a la mesa per a buscar solucions abans de produir-se la vaga.
1: Claro.
0: I la nostra força en aquest cas està en pressionar per a que les avaluacions, en l'època d'avaluacions, però no per a fotre el nostre alumnat, perquè totes les mesures que estem reivindicant, les que has descrit abans, estan pensades per a millorar l'atenció del nostre alumnat. El que volem és això, millorar l'atenció del nostre alumnat, no fastidiar-lo, i molt menys en una situació tan complicada com especialment per a segon de batxillerat i altres etapes que se juguen el seu futur. Però també que els serveis mínims també garanteixen eixa atenció a l'alumnat de segon de batxillerat. Val? Per tant, que nosaltres els considerem abusius, però ja estan decretats i s'han d'obligar a compliment. Per tant, eixa alumnat estarà atès i també tranquil·litat i calma, perquè l'alumnat serà avaluat i podrà fer les evaus sense cap problema. Val? Malgrat que nosaltres pensem que és uns serveis mínims abusius, perquè obliguen a tot el professorat a estar en fent les avaluacions quan, bueno, se poden haver buscat altres fórmules, però bé, en fi, és el que tenim ara mateix.
1: Marc, no sé si la conselleria a partir del dilluns, si vos ha citat en algun altre moment, la setmana que ve o d'ací dues setmanes.
0: No n'hi ha res previst. Ahir van tindre aquella mesa, després la conselleria va enviar una carta a les famílies per enfrontar a les famílies amb el professorat, per a fer-nos culpables a nosaltres de la situació, quan la conselleria des del mes d'octubre ja sabia, perquè estava anunciat en tota la cartelleria, en tot contínuament ho hem estat anunciant, que si no hi havia una resposta satisfactòria per part de la conselleria, arribaríem a la vaga indefinida. Això està avisada la conselleria des d'octubre. Per tant, el que, en lloc de jugar a enfrontar col·lectius, el que ha de fer la conselleria és sentar-se, però amb una proposta real i efectiva. No el que va passar ahir, que va ser una burla absoluta cap al professorat. Els telèfons estan oberts. En el moment que la conselleria vulga, ens tornarem a sentar, però amb propostes reals i efectives, perquè he de dir una cosa també, que el president Pérez Llorca va intervindre, perquè també van pressionar al govern, al president, per a que intervinguera. Ho va fer. I ens va dir que tindríem una reunió, ahir, que la reunió, la conselleria vindria amb una proposta amb tots els temes reivindicats, amb els 6 temes que reivindiquem. I no va ser així. Només va portar una proposta retributiva, justament. Val? I de la resta de temes que també ens preocupen moltíssims, no tenim proposta. Per tant, que complisquen la seva paraula i que se senten amb nosaltres amb propostes de tots els temes reivindicats, que puguem estudiar, que puguem valorar i que siguin satisfactoris per a desconvocar la vaga, que és el que al final també volem, precisament.
1: Així és. Molt bé, Marc, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem pendents de com evoluciona aquesta vaga indefinida a partir del dilluns. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

I acabem amb la previsió de l'oratge. Per a demà dissabte es pronostiquen cels coberts amb pluja i, de fet, estarem en alerta groga per fortes pluges des de les 8 del matí fins a les 4 de la vesprada. Això sí, el diumenge tornarem a veure el sol, tot i que amb alguns núvols alts. Quant a les temperatures, en lleuger descens, tindrem màximes de 19 i mínimes de 15 graus, jo m'acomiadé. Però ja saben que tornem dilluns amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia i del cap de setmana.